cara un barreix cu mica, s'han ballat tot de pic. Trobet amb ambits en mica, de fa no tinc cari, si de pa va ser fris, la setmana va ser fris. Però fa gustar-te xapit, jo disfrutin que t'ha fet com a tant d'avironit.